0: una mutación física que le hará enfrentarse a su monstruo interior.
1: Nos enfrentamos a un peligro que no podemos controlar. Uno que ni siquiera vemos.
0: Dos semanas después del estreno de La Odisea, volvemos a tener a Anne Hathaway en nuestras pantallas, que protagoniza Mother Mary, una historia que mezcla drama psicológico, espiritismo y body horror, para contar la compleja relación entre una superestrella del pop y una antigua amiga.
2: ¿Te ha gustado el concierto?
3: Oh, ha sido increíble, ha sido como una experiencia religiosa.
0: También hay otras propuestas interesantes como Atrapa el millón, una simpática comedia francesa que sigue a un tipo que roba a su jefe y que deberá devolverlo todo, ayudado por un cerrajero.
4: Es un trabajo muy delicado, altamente cualificado.
0: Y la italiana La última ronda en Venecia, el encantador viaje de dos veteranos y un estudiante por las llanuras venecianas y, bueno, por el sentido de la vida, las conexiones y la memoria.
5: Esta birra ha un sabor extraño.
0: Analcólica. También hay cine español, Mala Bestia, estrenada en el Festival de Málaga, que cuenta la historia de una niña que se enfrenta al miedo a crecer y a quedarse sola.
6: Hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
7: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
8: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dijous, és 30 de juliol. Sempre tenim que anar amb molta cura. Sabem que són dies per a molts i moltes dels quals gaudeixen de les vacances, del temps que fa que paratges com el Pau Clar siguin necessaris per a poder gaudir de la jornada i poder pegar-se un banyet, però clar està que sempre cal anar amb cura. Ho estem veient amb els incendis, ho estem escoltant així a la ràdio, però clar, el que passa quan hi ha un rescat de nou al Pau Clar, en el que es té que gastar inclús un helicòpter, es diu una cosa: cal anar amb cura en tot moment, ja sigui incendis o en visites a paratges naturals i activitats a l'aire lliure. No volem que passi res. Anem ja amb l'oratge d'esta jornada. De nou, onada de calor. I és que la mateixa va a més a la Vall d'Albaida. S'espera una jornada de cel completament ras i sense possibilitat de pluja. Les temperatures màximes pujaran i tornaran a situar-se en valors molt elevats. A Ontinyent s'espera una mínima de 21 graus i una màxima de 40, mentre que l'AMET manté activat l'avís groc per altes temperatures a l'interior sud de la província de València entre la 1 del migdia i les 9 de la nit, ja que puntualment es podran assolir els 40 graus. El vent serà fluix i variable a primera hora, girant a component sud al llarg del migdia, sense que això suposi un descens de les temperatures. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 21 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 18 i els 22. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 20 a Castelló de Rugat i 22 a Aielo de Malferit.
9: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEAT 2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. AGB Ingenieurs.com.
10: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Ontinyent ja ho té tot preparat per a una nova edició dels concerts a la Glorieta, una de les propostes musicals més destacades de la Setmana Gran de les Festes de Moros i Cristians. Del 18 al 23 d'agost, la Glorieta acollirà concerts, espectacles familiars, orquestes i sessions de música amb una programació pensada per a tots els públics. Aquesta arrencarà el 18 d'agost amb la Nit Gran, que

0: I jo crec que el que fem és una vegada més complementar la ja ampla oferta que per se ofereix la societat de festers.
1: I relacionat amb les festes monocristianes, la societat de festers obri avui la venda online de les cadires i localitats de tribuna per als actes de les festes d'enguany. Les entrades es podran adquirir a partir de les 10 del matí a través de la plataforma Enterticket. La venda presencial començarà el 10 d'agost, també a les 10 del matí, al Museu Fester. Des de l'organització recorden la importància d'adquirir les localitats amb antelació per assegurar-se un lloc des d'on seguir els principals actes de la Setmana Gran. Ricardo Calabuig és el president de festes.
2: En els últims anys sempre s'han venut totes les localitats. Esperem que aquest any no siga menys, no? Segon any de festes d'interès turístic internacional, la veritat és que molta expectació i molta gent ens ha preguntat quan anirien a la venda. Pues jo calcule que com els anys anteriors pues anirà molt bé.
1: Si les necessiten, ja saben que al web de Radio Ontinyent tenen tota la informació. I avui tenim plenari. L'Ajuntament d'Ontinyent celebra a les 7 de la vesprada l'ordinari del mes de juliol amb una sessió carregada d'assumptes. Entre els punts més destacats figura la reorganització del centre de formació del Museu del Tèxtil, amb l'acceptació de la reversió de la sessió d'ús i l'aprovació inicial del reglament que regularà el seu funcionament. A més, es debatrà la sessió gratuïta de diverses vivendes municipals a Diem i de dos immobles a Inclotea, així com una modificació de crèdit, un reconeixement extrajudicial de crèdits i diversos expedients urbanístics. La part política del ple també estarà marcada per 6 mocions dels diferents grups municipals. El Partit Popular plantejarà propostes sobre la millora dels carrers, la creació d'un visor municipal d'obres i la recuperació del programa Ontinyent et beca. Compromís defensarà una iniciativa per impulsar l'habitatge públic i declarar Ontinyent com a zona tensionada. El PSPB presentarà mocions sobre la protecció del Pau Clar i contra la retallada de les ajudes d'IBACE a l'àrea industrial, mentre que Vox demanarà la retirada de l'augment de les tarifes i sancions de l'hora. Són les 7 i 26 minuts. En una estona, fem comarca.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
4: Arriba agost i Otos batega més fort que mai. De l'1 al 8 d'agost, viu les nostres festes patronals. Dies grans de cultura, esport, tradició i revetles úniques on mana la germanor. No deixes que t'ho conten. Consulta tota la programació a les nostres xarxes socials. Regidoria de Festes. Ajuntament d'Otos.
5: Dissabte, a les 7 i quart de la vesprada, primer partit de la pretemporada. Yeclano, de segona ref, Ontinyent. Partit a benefici de la Fundació Diabetes Zero. Dissabte, a les 7 i quart de la vesprada, tots i totes amb els xiquets i xiquetes de la Fundació Diabetes Zero. Ontinyent!
1: Ontinyent! Destaquem tres temetes pel que fa a l'àmbit comarcal i comencem per Agullent, perquè l'Ajuntament ha finalitzat ja les obres de millora del Parc de la Font Jordana, una actuació que ha suposat una inversió de prop de 98.000 euros finançada per la Diputació de València i el Consistori. Els treballs han permès rehabilitar les bases d'aigua per evitar fuites, ampliar el camí que connecta les zones esportives i renovar completament la pista multiesportiva, que ara compta amb noves cistelles de bàsquet, porteries de futbol sala i miniporteries. L'alcalde és Pau Muñoz.
6: Creiem que amb aquesta actuació continuem treballant per oferir uns espais públics de més qualitat, accessibles i com no sostenibles perquè tota la ciutadania pugui gaudir d'ells.
1: Bueno, i a Bocairent, l'Ajuntament ha traslladat a la Generalitat la necessitat de millorar dos dels seus principals recursos assistencials, la residència municipal de la tercera edat i les instal·lacions on AFAB desenvolupa el seu taller de memòria. L'alcalde Xavi Molina s'ha reunit a València amb responsables autonòmics per abordar aquests dos projectes que el Consistori considera prioritaris. D'una banda, es vol adaptar la residència a la normativa i d'altra, millorar les instal·lacions d'AFAB. Escoltem les paraules de l'alcalde.
7: La valoració és positiva perquè ens va permetre explicar directament a responsables autonòmics quin és el treball que Bocairent al llarg de dècades ha anat fent en matèria social, com algun d'aquests projectes, com ara els associats a FAB o els associats a la residència municipal de la tercera edat, doncs són pilars de benestar per al veïnat de Bocairent.
1: I a Bèlgida, la Conselleria d'Educació ha autoritzat provisionalment l'ampliació de la capacitat de l'Escola Infantil Municipal Teresa Soler Tormo de Bèlgida de cara al pròxim curs. El centre passarà a disposar de dues aules de primer cicle d'infantil i oferirà un total de 19 places per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. Això respon a l'augment de la demanda. Després de passar de 13 a 13 en les dues últimes prematrícules. L'escoltem.
8: El curs passat, el 25-26, ja vam tindre una prematrícula de 18.

0: ningún voto y que cuando los de Puigdemont suman sus votos a la mayoría PP-Vox, contribuye a esa estrategia de desgaste del gobierno que trazan en Génova.
1: En 10 minutos entramos en el abierto. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Ontinyent Valda Albaida. Tomás Marín.
3: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dijous, és 30 de juliol. L'estiu és sinònim, ja sabem, de piscines, de rius, de gors, per a combatre la calor, sobretot. Però també és una època en la que cal extremar les precaucions. Les altes temperatures ens obliguen a protegir-se del sol, mantenir-nos ben hidratats i actuar amb molta prudència en qualsevol activitat a l'aire lliure. De fet, ahir al matí, els serveis d'emergència han hagut d'intervindre al Pau Clar d'Ontinyent per rescatar una persona en un operatiu en què s'ha mobilitzat, entre altres recursos, un helicòpter dels bombers. I amb una nova onada de calor a punt d'arribar, convé no baixar la guàrdia, com sempre. I és que aquesta, la calor, anirà a més este dijous a la comarca. S'espera una jornada de cel completament ras i sense possibilitat de pluja. Les temperatures màximes pujaran i tornaran a situar-se en valors molt elevats. A Ontinyent, la màxima és de 40 graus, mentre que l'EMET manté activat l'avís groc per altes temperatures a l'interior sud de la província de València entre la 1 del migdia i les 9 de la nit, ja que puntualment es podran assolir eixos 40 graus. El vent serà fluix i variable a primera hora, girant a component sud al llarg del migdia, sense que això suposi un descens de les temperatures. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 22 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 19 i els 23. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 21 a Quatretonda i 23 a l'Olleria.
4: Escolta, Carmen, que no et passi com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
5: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
4: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
5: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
6: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
7: Reserva en restaurante Almorots. Reserva si lo abren solo para vosotros.
6: ¿En serio?
7: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
6: Eso es justo lo que busco.
7: Restaurante Almorots. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
3: La capital de la Vall d'Albaida ja ho té tot preparat per a una nova edició de Concerts a la Glorieta, una de les propostes musicals més destacades de la Setmana Gran de les Festes de Moros i Cristians. Del 18 al 23 d'agost, la Glorieta acollirà concerts, espectacles familiars, orquestres i sessions de música amb una programació pensada per a tots els públics. L'alcalde d'Ontinyent és Jorge Rodríguez.
8: D'alguna manera, totes les persones, i per suposat també les persones majors, tinguen almenys a la Glorieta un dia en el qual puguen gaudir al màxim. En el cas, a més de majors actius, enguany batim rècords de sopar, van a ser més de 450 les persones que s'han apuntat al sopar i que van a poder disfrutar d'ell, i jo crec que el que fem és, una vegada més, complementar la ja ampla oferta que per se ofereix la societat de festers.
3: I la programació la poden consultar al web de Radio Ontinyent. I també això, ho han escoltat abans, la societat de festers obri avui la venda online de les cadires i localitats de tribuna per als actes de les festes de 2026. No va mal, recordar-ho, perquè les entrades es podran adquirir a partir de les 10 del matí a través de la plataforma Interticket. La venda presencial començarà el 7 d'agost, recorden, també a les 10 del matí al Museu Fester. Des de l'organització recorden la importància d'adquirir les localitats amb antelació per assegurar-se un lloc des d'on seguir els principals actes d'aquesta setmana gran, com no, d'aquesta entrada de moros i cristians. Escoltem a Ricardo Calabuig, el president de Festers.
9: En els últims anys sempre

0: S'inclou TEA, així com una modificació de crèdit, un reconeixement extrajudicial de crèdits i d'IBEX. La part política també estarà marcada per 6 mocions de diferents grups polítics. El Partit Popular planteja la millora dels carrers, la creació d'un visor municipal d'obres i la recuperació del programa BECA. Compromís defensarà una iniciativa per impulsar l'habitatge públic i declarar Ontinyent zona tensionada. El PSPB presentarà mocions sobre la protecció del Pou Clar i contra la retallada de les ajudes d'IBACE i també a l'àrea industrial, mentre que Vox demanarà la retirada de l'augment de les tarifes i sancions de l'oro. La sessió finalitzarà amb la dació de comptes de diversos informes de gestió i el torn de pregs i preguntes. En un minut, fem comarca.
1: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
2: Ja estàs preparat per a les festes d'Aielo? Mira, que cal agafar forces. Perquè de l'1 al 4 d'agost esclaten les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Entrades espectaculars, la conquesta del castell i molta, molta diversió. No deixes que a viure-ho.
3: Albaida y su circuito se deslizan al desafío del slalom. El sábado 1 de agosto celebramos el campeonato slalom de la Comunidad Valenciana en una velada nocturna. Precisión, destreza, frenadas, acelerones. Todo en uno para dar espectáculo. Recuerda, el 1 de agosto a partir de las 20 horas tienes cita en el circuito Albaida con el campeonato slalom nocturno. Entradas populares y niños gratis. Patrocinan Champs Power, Escudería Bengala, Ayuntamiento de Albaida y Federación Valenciana de Automovilismo.
0: Si anem municipi per municipi, l'Ajuntament d'Agullent ha finalitzat les obres de millora del Parc de la Font Jordana, una actuació que ha suposat una inversió de prop de 98.000 euros finançada per la Diputació de València i el Consistori. Els treballs han permès rehabilitar les bases d'aigua per evitar fuites, ampliar el camí que connecta les zones esportives i renovar completament la pista multiesportiva. L'alcalde és Pau Muñoz. L'escoltem.
4: Creiem que amb aquesta actuació continuem treballant per oferir uns espais públics accessibles i com no sostenibles perquè tota la ciutadania pugui gaudir d'ells.
0: I l'Ajuntament de Bocairent ha traslladat a la Generalitat la necessitat de millorar dos dels seus principals recursos assistencials, la residència municipal de la tercera edat i les instal·lacions on AFAB desenvolupa el seu taller de memòria. L'alcalde Xavi Molina s'ha reunit a València amb responsables autonòmics per abordar aquests dos projectes que el consistori considera prioritaris. D'una banda, es vol adaptar la residència a la nova normativa i de l'altra, millorar les instal·lacions d'AFAB. Escoltem l'alcalde.
5: La valoració és positiva perquè ens va permetre explicar directament a responsables autonòmics quin és el treball que Bocairent al llarg de dècades ha anat fent en matèria social, com algun d'aquests projectes, com ara els associats a FAP o els associats a la residència municipal de la tercera edat, doncs són pilars de benestar per al veïnat de Bocairent.
0: I continuem a Bèlgida, perquè la Conselleria d'Educació ha autoritzat provisionalment l'ampliació de la capacitat de l'Escola Infantil Municipal Teresa Soler Tormo de Bèlgida de cara al pròxim curs. El centre passarà a disposar de dues aules de primer cicle d'infantil i oferirà un total de 19 places per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. L'alcalde, Diego Ibáñez, ha explicat que l'ampliació respon a l'augment de la demanda després de passar de 13 alumnes a 18 i 16 en les dues últimes prematrícules. L'escoltem a Hoy por Hoy.
6: Curs passat, el 25-26... ja vam tindre una prematrícula de 18 alumnes. Per tant, vam demanar a la conselleria una ampliació de ràtio amb dues unitats, una de 0 a 2 anys i l'altra de 2 a 3, i la conselleria es va donar aquesta ampliació provisional per un període de 3 anys, però renovable any a any, i condicionada a que en aquest període de 3 anys l'Ajuntament faci les obres d'adaptació per a complir la llei i poder tindre aquestes dues unitats.
0: Per cert, l'Ajuntament d'Albaida portarà avui dos propostes de reconeixement institucional, l'una sobre Amèlia com a filla adoptiva d'Albaida i a Maria Luisa Pla Tormo, proposada com a nova cronista oficial de la ciutat d'Albaida. I de l'àmbit esportiu us contem que el Deportiu Ontinyent Femení està fent història. L'equip s'ha classificat per a la final del Cotif 2026 després de sorprendre a l'Intercity de tercera federació, una divisió més, amb una victòria per 0 gols a 1 gràcies a un gol de Juli a l'inici de la segona part. Les de Rocío Urbàs disputaran ara la gran final avui a les 8 de la vesprada davant l'Elx Club de Futbol. I contar-los també que la Fundació Caixa Ontinyent i el Club Voleibol Ontinyent han renovat el conveni de col·laboració que mantenen des de 2022 per a les pròximes dues temporades. Avui de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia Bartual Martín. A la Vall d'Albaida, la d'Agullent. Que tinguin bon dia.

0: por hoy.
1: Radio Ontinyent.
2: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
3: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
4: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
3: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
5: ¿Lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche?
6: ¿El piso tiene cargas?
7: Así me ahorro la inmobiliaria.
8: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
9: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
10: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
11: A Hielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 2:20 a 2 del migdia, no et perdis el Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians de Hielo de Malferit. Té des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Hielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades de l'estiu. Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians de Hielo de Malferit. En directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament de Hielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
12: Et sona la marca Ser Empresarios?
13: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
12: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
13: I què cal fer per apuntar-se?
12: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
1: Ràdio.
0: En la cadena Ser, hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: Temps estable i temperatures en lleuger ascens a Ontinyent.
1: Els municipis de la nostra comarcat.
2: Ràdio Ontinyent, cadena SER.
3: Són bones notícies.
2: Un equip líder.
4: Una vez más, muchísimas gracias.
2: Ràdio Ontinyent, cadena SER.

0: L'òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
1: Et sona la marca Ser Empresarios?
2: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
1: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
2: I què cal fer per apuntar-se?
1: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: que hoy en el trabajo has tenido la cabeza más en la maleta que tienes que hacer mañana porque te vas de vacaciones, que viene en agosto. Bueno, pues para ti, que hoy estás un poco despistado, y para todos los demás, volveremos mañana a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
1: Hoy por Hoy, sus mejores movilización de la SER. Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: Hoy por Hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes en este dijous 30 de juliol, una jornada que ja ens acosta de ple al cap de setmana i sobretot a un divendres molt especial perquè demà eixirem dels estudis per fer un programa especial des d'allà a lo de Malferit, dedicat íntegrament a les seues festes. Però abans, avui també tenim una excusa ben dolça per començar el dia, sí, amb un somriure. I per què? Doncs perquè el calendari ens recorda que avui és el Dia Mundial de la Tarta de Formatge, un dels postres més estimats arreu del món. Amb forn o sense, tradicional o amb fruites, segur que més d'un aprofitaria l'ocasió per donar-se un capritxet. Per què no, eh? Per què no ara menjar un poquet de tarta de formatge, eh? I nosaltres, com cada dia, estarem fins a les 2 del migdia molt pendents de tot el que passa a la Vall d'Albaida. Ens espera un programa carregat d'actualitat, entrevistes i protagonistes que ens ajudaran a conèixer millor els projectes, les festes i les iniciatives que mouen els nostres pobles. Així que, gràcies per estar una vegada més amb nosaltres, poseu-vos còmodes, esteu on esteu, perquè comencem quasi 2 hores de ràdio en directe per contar-vos tot el que passa ben a prop de casa. Benvinguts, benvingudes. I com sempre estem pendents d'eixe oratge de la previsió meteorològica, se n'anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Perdó. Allí està Noelia García, hola.
4: Buenas tardes. Hoy jueves, día caluroso con altas temperaturas en plena ola de calor. En zonas del interior se podrán alcanzar los 38-40 grados. Hoy los termómetros marcarán máximas de 31 grados en Valencia, 35 en Gandía, 39 grados en Chátiva y 40 grados en Ontinyent y en Requena. Durante esta tarde, cielo despejado y ambiente soleado, con viento moderado en la costa. Mañana viernes, temperaturas con pocos cambios. 41 grados en Ontinyent, 40 en Requena, 38 grados en Chátiva, 35 en Gandía y 30

0: 31 grados en Valencia. También será un día soleado con cielo poco nuboso, aunque algo turbio con la entrada de calima. Mucha atención por la tarde en el interior de la provincia. Se formarán nubes de evolución y no se descartan chubascos y tormentas con fuertes rachas de viento. Temperaturas mínimas de 23 grados en la capital y 22 en Requena. Es una información de AEMET.
1: Gracias, Noelia García, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Y com no, ara a les 12:23 minuts, quines són les temperatures que tenim a Ontinyent i a la comarca? Tomàs Marín, bon dia.
2: Bon dia, Esteban, què tal?
1: Molt bé.
2: Molt bé, passant calor, eh? Es nota, eh? Sí. Les temperatures no molt, però sí que és de veres que tens una sensació tèrmica, és prou més alta que altres dies, la veritat. Hem suat un poc més.
1: Sí, nosaltres que venim, ara veníem correguents de la plaça Major, sí. Hem notat quin és l'ambient, no?, que hi ha al carrer.
2: Exacte.
1: En quant a temperatura.
2: Exacte, l'ambient. Pel que fa als numerets, en aquests moments, a Ontinyent en tenim 33 graus. A la Vall d'Albaida, la mínima la trobem a Benicolet, 30 graus. És a dir, que s'està portant ara per ara la meteorologia, per a les seues festes. També tenim com a màxima els 33 graus que marca Fontanars. Sorprenent, la veritat. I per altra banda, les temperatures que hi tenim a la nostra comarca, us puc contar que tenim 31 graus al municipi de l'Olleria i 32 a Otos.
1: Benicolet, un dels municipis, s'ha anomenat Benicolet, on està la mínima, un dels municipis que avui serà protagonista en el nostre programa.
2: Pues que ho contem, ara, no?
1: Sí.
2: Tocarà contar-ho,
1: sí, perquè avui a... Bueno, anem amb la picaeta.
2: La picaeta ho contem, clar sí, que sí.
1: Vinga, va, anem allà.

0: por hoy un tiñén baila al baila. La picaeta.
1: Entonces en la picaeta anem a contar que és el que tenim avui als programes de Ràdio Ontinyent. A què és que estem, a l'Oi per Oi d'Ontinyent, la Baida al Baida, que, en el qual estarem fins les 2 de la vesprada i després a l'hora 14. Doncs a aquest anem a oferir-vos una nova edició de l'estiu esportiu, normalment és divendres, però demà, com està el programa dedicat tot a les festes d'Aielo, doncs hem traspassat aquesta secció de Tomàs Marín al programa d'avui. També parlarem del futur del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, que, com sabeu, està a Ontinyent. Parlarem amb el director de l'Etno, Joan Seguí, després de l'aprovació de la inversió definitiva que contàvem estos dies des de dimarts i ahir contàvem d'aquesta inversió de quasi 1.200.000 euros aprovada per la Diputació de València al ple del passat dimarts per completar la seva museografia. En la segona part obrirem la secció Ser Festa, coneixerem com viuen els mesos, les setmanes previs o els dies previs a la Setmana Gran de Festes de Moros i Cristians, Sergi García, ambaixador moro, i David Mateu, banderer moro de la comparsa Moros Espanyols, que enguany afronten un dels anys més especials de la seva trajectòria festera. Nomenàvem abans un municipi de la comarca, doncs es traslladaran fins ací, fins a l'estudi, per parlar de les festes patronals de Benicolet, que ja s'estan celebrant. Estaran amb nosaltres l'alcalde Ivan Martínez, a més de les capitanes de la comparsa Pirates i diversos festers per parlar sobre aquests preparatius dels dies grans que encara estan per vindre. I acabarem parlant de les festes, més festes, eh? És que ara són tot festes. Més festes, Tomàs?
2: Totalment. Hi ha que gaudir-les i contar-les, sobretot. Això és el més important.
1: Parlarem amb Virgínia Contreras, alcaldessa de Guadasséquies, que ens contarà com s'estan vivint aquests primers actes de les festes patronals i tot el que arribarà durant els pròxims dies abans de les jornades grans que seran la setmana que ve. Tot això, informació de proximitat que més interessa a la Vall d'Albaida. Tomàs, a partir de les 2:10, hora 14.
2: Doncs, com l'actualitat mana, cal contar-los que s'acaba de realitzar del Centre de Coordinació d'Emergències d'un

0: Nada de calor, temperatures que, com bé escoltàvem abans des de Met, poden arribar als 40 graus a Ontinyent, i això és sinònim de que algun altre municipi també pot ser que es freguen, i la nostra comarca té que estar molt, molt atenta. Bueno, és una jornada important a Ontinyent, tenim plenari, moltes qüestions a contar en aquest sentit, moltes mocions, pareix que també serà llarguet, ja veurem què passarà, a veure si a quina hora em tinc que quedar despert esta nit, a veure si anirem descansar per al dia de demà, que es carregaet. També us anem a contar qüestions ja més d'àmbit comarcal, parlarem d'Agullent i unes obres que han finalitzat respecte a instal·lacions esportives, parlarem del Fons Valencià, parlarem d'ajudes a museus que arriben des de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, i també, com no, l'agenda d'estos dies, que és molt emocionant. Allà lo de Malferit, Rugat, també si tenim la segona sessió d'Ontillàs, és a dir, que molta agenda, molta activitat, molta cultura i sobretot molta actualitat a hores d'ara, i sobretot enviar missatge de precaució i d'anar amb molta, molta cura.
1: Doncs això a partir de les 2:17, així a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
0: Bueno, que parlaré d'esports, però si volen entrar-se sí. Tot l'esport, es queden un minut més i ho tenen, eh? Que anem en estiu esportiu.
1: De seguida anem amb l'estiu esportiu, així a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Són les 12:29.
2: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. La Picaeta.
3: A Aielo de Malferit ja respira festa, i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 2:20 a 2 del migdia, no et perdes el Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades de l'estiu. Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit, en directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.

0: I com cada setmana, a l'estiu és moment de posar el focus en l'actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. Els equips encaren les primeres setmanes de preparació. Els clubs continuen tancant les seues plantilles i ja coneixem bona part dels moviments del mercat abans que comenci la competició. Anem a repassar totes les novetats del futbol comarcal, però també del bàsquet, atletisme, el triatló, el ciclisme o el tir amb arc en una nova edició d'estiu esportiu. Hola de nou, Tomàs.
1: Hola de nou, Esteban. Doncs anem al lío i comencem parlant de l'Ontinyent 1931, que continua amb la preparació de la nova temporada. L'equip completa avui una nova jornada de treball amb doble sessió, tant de matí com de vesprada, per a continuar agafant ritme abans del primer compromís de la pretemporada. Aquest serà este dissabte 1 d'agost a les 7:15 de la vesprada a l'Estadi Clariano, davant el Yeclano Deportivo, equip de segona federació. Un encontre que, a més, tindrà un caràcter solidari, ja que tota la recaptació es destinarà a la Fundació Diabetes Zero. Les entrades, amb un preu únic de 5 euros, es poden adquirir de manera anticipada a l'estanc Pius 12, el Bar San Remo i el Mesón del Rei. Juan Mabàs és el president de l'Ontinyent 1931.
2: Nosaltres, l'associació, ens ho vam proposar de fer alguna iniciativa i vam valorar el primer partit de pretemporada perquè Dambun era un rival d'entitat, el primer partit de pretemporada que és bonic que la gent vinga al camp i, bueno, i per donar-li aquesta visibilitat, pues, vam pensar que era la millor data i el millor evento.
1: I com ha sigut un any de tants fitxatges, de tants moviments, més de 20 al planter de l'Ontinyent, estem coneguent 16 incorporacions, sobretot les noves cares. Escolteu aquesta reflexió que ens ha deixat Jorge Ruiz, que és el nou lateral esquerre de l'Ontinyent.
3: Mira, des de fora sí que te puedo hablar de como rival es un campo difícil. Como rival te digo de que se pasa mal y que la gente aprieta, entonces eso es una también de las cosas que me motivan a venir, porque igual que lo he sufrido de rival, ahora como local me va a gustar vivirlo de ese apoyo de la gente. O sea que creo que es un buen campo. Cada fin de semana que puedan venir a apoyarnos, bienvenido sea, que se nota mucho el apoyo de verdad y que vamos a por todas.

0: I també la tercera federació, la Atzeneta, ja té definit el seu calendari de pretemporada. L'equip disputarà uns partits abans de l'inici de la Lliga, amb el primer compromís este dissabte a les 10 del matí davant l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols. Els del Regi també s'enfrontaran a l'Olímpic de Xàtiva, la Nucía, l'Independient Alicante, Acero, Gilet, Lenguera i tancaran la preparació el 28 d'agost amb un nou duel davant l'Olímpic. D'altra banda, el club també ha posat en marxa la campanya d'abonaments per a la temporada següent sota el lema Omplim el Regit. Els abonaments tindran un preu únic de 100 euros, tant per a renovacions com per a nous abonats, i es podran adquirir durant els partits de pretemporada que es disputen al camp municipal El Regit. I si entrem ja en clau d'altres divisions, també de futbol de la comarca, la Lliga Comunitat, el Benigànim també ha posat en marxa la seva campanya d'abonaments per a la pròxima temporada. Preu únic de 60 euros. Es poden adquirir a la taquilla del municipal de Benigànim en els dies de partits de pretemporada i també de Lliga, així com a través de qualsevol membre de la Junta Directiva. A la Primera Valenciana, l'Olleria també ja té definida la seva pretemporada. El primer compromís serà l'11 d'agost al camp del Montaverner, després visitarà el Moixent i finalitzarà a la Solana davant del Canals el pròxim 27 d'agost. I el Lluixent també ha fet públic aquest calendari de partits de pretemporada. Comencen el 7 d'agost amb un triangular entre el Real davant el Real de Gandia i el Montaverner en Real de Gandia, i tancaran la pretemporada el 28 d'agost com a local davant el juvenil nacional de la Unió Deportiva Alcira. I per tancar la segona valenciana, el Bocairent ja ha definit aquesta pretemporada també. L'equip arrencarà el 6 d'agost amb un duel solidari davant l'Ontinyent 1931 i tancarà la preparació el 7 de setembre a casa davant el Rayo i Vence B. I ja anant al poliesportiu, vull contar-te una cita, que és xuleta, eh? A mi m'agrada, me pareix una cita, sobretot per a un dissabte nit, i que, ostres, és una altra forma de gaudir d'un dissabte nit, i és que el Circuit d'Albaida acollirà la novena edició de l'Slàlom Circuit d'Albaida, cinquena prova puntuable del campionat d'Slàlom de la Comunitat Valenciana. La competició es disputarà en horari nocturn i comptarà amb una entrada única de 5 euros amb consumició inclosa. L'activitat començarà a les 8 amb els entrenaments lliures, a les 9 seran els entrenaments oficials, mentre que la primera màniga oficial arrencarà a les 10 de la nit i la segona a les 11. Si continuem parlant del poliesportiu, l'atleta Orlando Ortega, ja saben, amb molt de vincle a Ontinyent, ha sigut homenatjat per la Reial Federació Espanyola d'Atletisme durant el Campionat d'Espanya Absolut en Pista, disputat el passat cap de setmana a Màlaga. Tot i que el cap Ontinyent no comptava amb representants en la competició, el club va estar present a través del seu atleta més destacat. La federació va voler reconèixer la seva trajectòria esportiva i la seva contribució a l'atletisme espanyol. Es va entendre a Radio Ontinyent Cadena Ser. Escoltem a Orlando.
1: Me encuentro muy contento, la verdad todavía estoy muy emocionado todavía por este reconocimiento de mano de la federación y del presidente Raúl Chapado, y la verdad es que muy feliz, muy contento, porque bueno, ha sido una carrera muy bonita, ha sido una trayectoria muy bonita, muy emocionante, y bueno, la verdad que que termine, ¿no?, con este reconocimiento, la verdad que pone, digamos que pone un punto y final muy muy bonito, y muy contento, la verdad, ¿no? Es que no encuentro así palabras más emotivas, ¿no? Y feliz, ¿no?, por este homenaje y que se te reconozca así, pues la verdad que muy muy feliz.
0: I l'ES de Tandinet continua reforçant la seva plantilla per a la pròxima temporada en tercera FEB. El club ha anunciat el fitxatge del pívot Gustavo Tudela, natural de Castelló de Rugat, 23 anys, 2 metres, 3 centímetres d'altura, que aporta la fortalesa al joc interior de l'equip que entrena Carles Boneta. I per tancar, us contem que la Fundació Caixa Ontinyent i el Club Voleibol Ontinyent han renovat el conveni de col·laboració que mantenen des de 2022. L'acord assegura el suport de l'entitat a l'equip durant les temporades 2026-2027 i 2027-2028 per a continuar impulsant la pràctica del voleibol i els valors vinculats a l'esport.
2: Repàs esportiu en este estiu esportiu a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. I Tomàs, toca ara entrevista. Anem a per ella.
3: Exacte, Esteban. Avui és un altre dia gran per a aquesta gran temporada. Ja sóc. Pots contar-ho com si fos la temporada 2026-2027 o la 2025-2026. Cadascú que vulga suposar-ho com vulga, no? Però és de veres que venim d'una temporada històrica per al Deportiu Ontinyent, ja ho saben, sense autonòmica, invictes, és a dir, que han fet una temporada sincerament brutal l'equip de Rocío Urbàs. I, bueno, estem posant-li guindelletes al pastell, i el que va passar ahir als Arcs, al

0: mític campo de l'Alcúdia on està disputant-se el Cotif és algo històric, perquè de nou s'ha fet història en el Deportivo Ontinyent, i és que l'equip s'ha classificat a la final d'aquest prestigiós torneig després d'aconseguir una victòria per la mínima 0-1 davant l'Intercity, equip de tercera federació. Una barbaritat. Gràcies a un gol de Juli a l'inici de la segona part. Les de Rocío Herbas disputaran ara la gran final davant l'Elx. Una final que, si no recordo malament, es juga avui a les 8 de la vesprada als Salts, després de fer una temporada històrica i ara començar esta nova temporada, estos preparatius de cara a eixa lliga autonòmica. A mi se gran sensació que te dona, pues, que en un torneig com aquest estigues traient tan bon rendiment. Avui saludem a una de les seues futbolistes, que és Laura Perigüey. Peri, que ja ens escolta. Hola, Peri, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Una locura, la veritat.
0: Enhorabona.
1: Així és.
0: Ostres, que no sé ja què calificatius posar-vos com a equip, com a conjunt, perquè no pareu de sorprendre'ns. I mira que és difícil, eh?
1: Ja, la veritat que ahir veiem les cròniques i posaven totes l'Ontinyent dona la sorpresa i nosaltres estàvem en plan sorpresa pas de més. Nosaltres anàvem a guanyar i anàvem a donar-ho tot. Evidentment sabíem que era complicat i que anàvem a disfrutar l'experiència, però ja que estàvem, volíem guanyar i jo crec que vam competir de tu a tu i inclús vam ser superiors a un equip de molta més capacitat econòmica i de categoria superior.
0: Clar, és que jo puc dir que podria posar-te com a tal en dos lligues, inclús més podem arribar a dir, perquè acabo de ser de primera regional i la segona autonòmica, que és una divisió menys, perquè es faci una idea, és un segona guanyant a un primera, perquè es faci una idea als nostres oients, i ja és una autèntica gesta, però crec que, si no, seria impossible per a vosaltres.
1: Sí, sí. Al final portem tota la temporada pensant en algun moment anem a caure, però és que no estem caient. Hem jugat, tots els torneigos que hem jugat també s'han guanyat. Anem amb tot i ja està, ja no li tenim por a ningú i anem en la idea de avui fer més història encara.
0: Exacte, contam un poquet com ha sigut el Cotif, fes-me un poquet de resumen dels partits.
1: Pues vam començar divendres jugant contra l'Elx, contra l'equip que juguem avui la final, i vam jugar els dos partits a les 6:30 de la vesprada. Jo crec que el primer ens va pillar un poquet de sopetó, ens feia un poquet de por, a lo millor la categoria del rival i el nom de l'equip, i en dos accions ahir ja ens van fer dos gols, són dos pas de 30 minuts, entonces jo crec que se'ns va fer un poquet bola el primer partit, però el segon ja vam anar en les idees més clares contra el U-Learn, que és una tecnificació amb també molt bones jugadores, i el segon partit pintava mal perquè ens van expulsar a Tamara, la portera, en una eixida. Ostres. I en una jugadora menys vam marcar dos gols. Així que, clar, ja ens ha donat moltes ales, i en la semifinal, pues, ahir contra l'Intercity, sabíem que era un equip de jugadores molt bones, totes en contrat, totes en un salari, però nosaltres vam competir de tu a tu i jo crec que vam ser millor en molts moments del partit.
0: Ostres, estava veient el vídeo resum, perquè a més vull que afegir que en les xarxes socials del Cotif tenen tots els resums, totes les imatges, tots els vídeos, és a dir, que se fa un excel·lentíssim treball des d'allí, poden veure tots els partits que ha disputat el Deportivo Ontinyent femení, i no té pèrdua, la veritat, tant el gol que clava Júlia la jornada d'ahir, com tot el que van tindre que patir en l'última jornada, en l'últim minut de partit, que no sé quantes parades vau fer entre la portera, les jugadores, vamos, per a morir-se. No sé vosaltres com ho feu, però sí que és de veres que es feu patir molt, però sempre és bé, eh?
1: Sí, jo crec que perquè al final no n'hi ha una jugadora clau, no digues, sí. És que la millor necessitem aquesta, necessitem l'altra, no és Júlia, no és Tamara, no és Carmen, no és ningú. Al final és la força del grup i que totes lluitem pel mateix objectiu, entonces totes fiquem la cara per evitar que el baló entre dins de la porteria.
0: Doncs, Peri, jo m'esmentaves abans fora de micròfons que estàs un poquet fastilleta, que tens un esguince de turmell, això millora't el primer de tot de cara a la temporada, quan comença ja, quan, com es diu en l'argot de la pilota, quan vaig a Déu a la pilota, i que puguem disfrutar-te també en el camp. 8 de la vesprada, en els Arcs, partides davant de l'Elx. Jo crec que heu après d'aquest primer partit i van a ser, vamos, 60 minuts totalment diferents, no?
1: Sí, ja sabem com juguen i ja nosaltres anem en tot. La meva lesió és lo de menys avui.

0: i ja està, que l'equip guanyi i jo ho celebraré com la que més i ja està.
1: Però tu millora't, això és el primer també, eh? Sí. Salut és el vale, primer. Perido, moltíssimes gràcies. Moltes ganes ja de poder veure aquest partit i com no poder gaudir i que tant de bo puguem donar una molt bona notícia demà. Gràcies.
0: Vale, moltes gràcies a tu sempre pel suport.
2: Hoy por hoy, Vall d'Albaida.
3: 12:43 minuts, ens ho deia abans Tomàs Marín, que a les 12:25 minuts el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha publicat que rebia l'avís d'un incendi de vegetació en Aielo de Malferit, on s'han mobilitzat 6 unitats terrestres i una autobomba de la Generalitat Valenciana, 2 dotacions de bombers de la Diputació d'Alacant i una unitat de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat Valenciana. Volem conèixer quina és l'última hora d'aquest incendi i saludem a l'alcalde d'Aielo de Malferit, Cristian Verdú. Bon dia. Hola, Cristian. Cristian, no t'escoltem. Hola, Cristian. Doncs anem a intentar de nou eixa connexió amb l'alcalde d'Aielo de Malferit. Escoltem uns consells publicitaris i el saludem.
4: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'on tinyen la veiem assegudes, te ho jure.
5: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
4: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
5: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
6: Dissabte, a les 7:15 de la vesprada, primer partit de la pretemporada. Yeclano, de segona ref, Ontinyent. Partit a benefici de la Fundació Diabetes Zero. Dissabte, a les 7:15 de la vesprada, tots i totes amb els xiquets i xiquetes de la Fundació Diabetes Zero.
7: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
8: Jefe, ¿un nomikai?
9: ¿Un nomike?
8: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
10: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular crema Ed Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro crema Ed! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
2: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Anem a tornar a intentar eixa connexió amb l'alcalde d'Aielo de Malferit. Cristian Verdú, bon dia.
11: Bon dia.
3: Ara t'escoltem perfectament. Conta'ns, eixa última hora, d'eixe incendi de vegetació que el 112 ha començat a 12:20 del matí al vostre municipi.
11: Pues res, estic així perquè això la cobertura no funcionava massa bé i res, al final ha sigut un esglai, un susto. Bàsicament, una persona del poble que tornava de Moixent cap al poble s'ha vist la columna de fum, ha pujat la policia i la policia se n'ha pujat cap amunt i hem tingut la sort també de que s'ha topat en una brigada forestal i se n'ha anat directes, ha sigut en una àrea agrícola, la qual pues, l'home major... Tota la bona voluntat, segons diu, no, pues, estava intentant fer com un tallafoc al voltant d'on té la nyenya perquè s'anava de viatge i bueno, no ha tingut una altra ocurrència que agafar

0: la desbrossadora i el broquelí s'ha calentat i al deixar-la en terra desfances la pinotxa i bueno, els danys no han sigut més que el seu marge, afortunadament no ha passat a terreny forestal i res, gràcies també a l'ajuda dels bombers han vingut les dotacions, ho han apagat i bueno, i res, ja sabem tots i així n'està definit, no, que estem en alerta 3 i que tots aquests treballs de desbrossament estan absolutament prohibits.
1: Doncs, afortunadament, com tu deies, el foc s'ha pogut controlar, està apagat i no ha anat més enllà, i ve molt bé aquest missatge que has donat en estos dies de situació extrema, de molt de perill per les temperatures que tenim i també que estan prohibits tots aquests treballs i qualsevol. Cristian Verdú, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia, adéu, adéu. Doncs millor, així ha quedat tot en un esglai, eixe incendi al qual doncs s'han desplaçat mitjans d'emergències tant de la Generalitat Valenciana com dels diferents estaments, tant de bombers com de forestals, a Aielo de Malferit. Notícia que contem d'última hora així a la sintonia de Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
2: Hoy por hoy, Valdalbaida. Esteban Arroyo.

0: 12, 51 minuts. Seguim endavant i parlem de l'impuls definitiu al Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, que ja està siguent aquest impuls una realitat. La Diputació de València ha aprovat este dimarts en el ple una inversió de prop de 1,2 milions d'euros per desenvolupar la museografia del centre, una actuació que permetrà completar l'exposició permanent amb nous espais, recursos interactius, audiovisuals i una experiència immersiva per als visitants. Per parlar del que suposa aquest pas, de com es contarà la història del textil valencià, molt arrelat així a la nostra comarca i sobretot a Ontinyent, i del paper que jugarà aquest museu en la conservació d'aquest patrimoni industrial, anem a saludar al director de l'Etno, del Museu Etnogràfic, Joan Seguí. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, molt bon dia.
0: Joan, aquesta inversió de quasi 1,2 milions d'euros de la Diputació de València suposa el pas definitiu per a que el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana siga una realitat completa. Quina valoració en feu des de l'Etno?
1: Una valoració molt positiva. Jo crec que a ningú se li pot escapar de que un projecte d'aquestes característiques en aquest tipus de finançament no és precisament el que ens trobem el dia a dia de la nostra feina. No? Malauradament és positiva perquè és un projecte que des de la Diputació hem estat allà col·laborant amb l'Ajuntament d'on teníem per fer realitat durant un període de temps llarg, no? S'ha cuinat en molt de temps i ara veure que finalment ha pogut tindre un finançament que està molt bé, que s'ajusta a un projecte de qualitat i que per tant estem a un pas de que això es faci realitat és important.
0: Fins ara s'ha parlat molt de l'edifici, no? De fer realitat el que és eixa reconstrucció, millor dit, reforma de lo que és l'edifici, però ara arriba la museografia. Què significa exactament aquest concepte per a que ho entenguin els oients i per què és tan important?
1: Bueno, pues perquè amore, l'edifici ningú se l'escapa, l'edifici és la pell, l'edifici és el que es veu des de fora, l'edifici és el contenedor, i això en el món nostre, en el món dels museus, tots i totes estem acostumats a reconèixer museus per l'edifici, no?

0: Spanish era un primer pas important, un pas que dona ja una primera visibilitat a un projecte d'aquestes característiques, però una vegada tens aquest pas acabat, ve treballar l'ànima, treballar allò que li donarà la personalitat a la institució, en aquest cas el Museu Tèxtil, durant els anys per vindre. I això és un pas molt important, que pots tindre un edifici espectacular quantes vegades, a vegades anant de vacances a un lloc o a l'altre, hem anat a un edifici espectacular, hem entrat dins i hem dit això està buit, o el que té no m'impressiona. De tant, hi ha una part que és un tipus de feina molt diferent, que és allò que nosaltres diguem, és la gent que treballem en aquest sector, la museografia, però que és crear. I creem el discurs, un discurs, una història en tres dimensions dins, i és una història que ha de ser atractiva, que ha de ser moderna, que ha de ser identitària, que li ha d'agradar, és un equilibri a vegades difícil, li ha d'agradar i ha de ser suficient per la gent que ho ha viscut, la gent, del, en aquest cas, d'on tenien o de la comarca, que coneixen moltíssim, perquè ha sigut la seva vida, el món del tèxtil, però també no ens enganyem i està en l'ambició nostra que sigui una història internacional, una història que qualsevol altre visitant que vingui d'altra part de l'estat espanyol o del món pugui reconèixer com una història universal, que l'història de la producció fabril, l'història de les vides de les persones que han treballat en aquests espais de producció que s'han dit fàbriques i en aquests aspectes que són el text. No? I ells, això ha de ser algo que t'impacte, que t'arribe, que és com quan veus una bona pel·lícula. Estàs uns dies torbat per la història, per com s'han presentat les imatges, és un poc la nostra funció. I, òbviament, aprendre i difondre un patrimoni, que en aquest cas és el patrimoni tèxtil d'on tenien i de tots els valencians i les valencianes. És el tema.
1: Joan, com tu has dit, des de l'Etno heu acompanyat a l'Ajuntament en aquest viatge fins a aconseguir aquesta subvenció, realitzant aquest projecte de musealització. Cal recordar que, baix la teua direcció, l'Etno ha rebut el premi al millor museu europeu, per tant, no sou qualsevol museu, i l'Ajuntament d'on ha sabut aquí escollir per a que els acompanyara en aquest camí, no?, per a la museografia. Segons es diu, Joan, es parla d'una proposta innovadora amb recursos audiovisuals, interactius i instal·lacions immersives. Què és exactament? Quina experiència es vol oferir?
0: Bueno, l'experiència, nosaltres des de l'Etno, és un museu de cultura popular, tecnologies, que heu vingut, és que ja he pogut vindre, s'han pogut acostar a la nostra seu, coneguen el nostre treball, sabem, nosaltres treballem sobre el dia a dia de les persones. Allò que treballem nosaltres, hi ha moltíssima gent per ahir que ha sigut la seva vida. Aleshores, més que recursos immersius, que sempre són part absolutament necessària d'una experiència moderna, quan anem a veure un museu, així o en qualsevol altra part del món, a nosaltres el que ens interessa és que ha sigut construir una història potent. Vale? Perquè som els tècnics de l'Etno, també els tècnics, la gent en la que hem treballat de la vostra part, de l'Ajuntament, d'on tenien, s'han alineat molt en esta visió. Nosaltres el que volem és proveir de històries que la gent les reconega i l'impacta, no? Perquè el remat, si ho penses bé, això és el que queda. Òbviament, això, si no ho emboliques en una museografia, en un aspecte físic que tinga experiències immersives, que siga estèticament potent, siga estèticament diferent, són ingredients, no? Que tu vas ja encendir, però si el brou, el caldo que tires, no és un caldo atractiu, no té bon gust, el que per molta tecnologia que poses o per molt que pintes, per dir l'espai, el visitant no és estúpid i pronte s'olorarà que està en una cosa que és superficial. Llavors, el que anem a proposar així en el museu tèxtil d'on tenien és sobretot una història potent. És una història quallada, és una història molt treballada, una història molt pensada, és una història que pensem no perd ningú dels enganxes bàsics, ja ho he comentat un poquet, l'enganxe identitari, jo sóc d'on tenien, jo en reconec així, però no només pot ser l'enganxe identitari de la gent d'on tenien, ha de ser l'enganxe identitari de tota la gent que ha treballat en algun moment en el món del tèxtil valencià. I si m'apures, d'aquelles persones que ara no coneguen, que puguen passar per on tenien, esperem que es converteixin en un pol d'atracció de la gent que estigui interessada en aquest món, que hagin viscut el món tèxtil en Anglaterra, no sé. Mm-hmm. I diguen, ostres, esta perspectiva ens interessa. No és la mateixa història sobre la industrialització del tèxtil que hem escoltat en altres llocs. Perquè el món dels museus avui en dia és riquíssim, hi ha gent que fa les coses superbé i és molt competitiu, però no competitiu en la infraestructura, no? Sinó competitiu en el storytelling, que es diu així, no? En allò, en la manera en la que tu estàs plantejant una història, l'estan venent. Pues, jo sempre m'agrada fer aquest tipus de símils. Quan anem a comprar una novel·la hi ha 50 novel·les, però sempre hi ha alguna vegada que algú diu ixa té una història que em va enganxar.
1: Joan, ens queda un minut per arribar a les notícies de la una. Després d'aquest anunci estan els diners de la Diputació, està el projecte. Quin és el calendari? Quins són els pròxims passos? Quin és el calendari per a que ja es puga gaudir del museu completament museïtzat?
0: Bueno, ara estem llançats a tope, això es traurà la licitació, imagina que també es passa l'estiu i s'ha de licitació, i quan aquesta licitació es resolga tindrem una empresa que concrete el disseny museogràfic que s'ha fet, és només produir. Home, jo espero que per la primavera del 2027 això ho puguem tindre. Seria l'objectiu, poder tindre el museu amb les portes preparades per obrir i rebre públic en la primavera del 2027. No sé, afinar-te més, perquè aquestes coses sempre, òbviament, són coses complexes i demés, però jo crec que la primavera 2027 és un objectiu realista.
1: Joan Seguí, director de l'ENNO, moltíssimes gràcies i fins la pròxima.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Tinc un bon dia.
1: Igualment, adéu. Bon dia. Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
1: Doncs bona notícia, no? Abans de les properes festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, abans de l'estiu de 2027, el Museu del Tèxtil tindrà eixa museogràfica a les seues instal·lacions. Anem a per les notícies de la una.

La 1:06, seguim en directe a través de Ràdio Ontinyent, Cadena SER. Vos recordo aquestes formes en les quals ens podeu escoltar per si voleu fer-ho d'altra manera, a través de la ràdio tradicional 89.5 de FM. També es podeu escoltar a través de radioontinyent.com, a través de la app de la Cadena SER, també a través de Alexa, diguem-li a l'altaveu intel·ligent que voleu escoltar Ràdio Ontinyent Cadena SER, o després en qualsevol dels podcast que podeu escoltar els programes gravats en qualsevol hora durant les 24 hores del dia. Així que ens queda encara fins les 2 de la vesprada programa. Anem a obrir un gran bloc festiu. Els pròxims minuts, fins les 2 de la vesprada, anem a dedicar-los a moltes de les festes de la nostra comarca. Obrirem novament la secció Ser Festa, ja que dir que serà l'última entrevista a càrrecs de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent abans de la Setmana Gran de les festes d'Ontinyent. Després vindran i ompliran aquest estudi l'alcalde de Benicolet, les capitanes de la fila Pirates i diversos festers i festeres. I acabarem parlant de les festes, dels dies previs o els actes previs als dies grans de les festes de Guadasséquies. Això és el que ens queda encara per davant en aquest dijous, dia 30 de juliol. I abans de seguir endavant, vull recordar-vos que demà estarem en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, dedicant aquest programa íntegrament des de les 12:20 fins a les 2 de la vesprada a les festes d'Aielo de Malferit. Allí estarem en directe. Si qualsevol voleu acostar-se, podeu veure com fem ràdio en directe. Arribats a este punt, abans d'anar amb el Ser Festa, anem a veure quina és la temperatura que tenim, quines temperatures tenim a la nostra comarca. La temperatura més baixeta està a Aielo de Rugat, amb 30,7 graus, i la més alta està, a l'igual que ahir a aquestes hores, està a la zona oest de Fontanars.

0: Continuem amb la nostra secció Ser Festa, una secció que des de l'inici, al voltant del mig any fester, ens està acompanyant en este viatge Capitalia. Sí, els nostres amics de Capitalia, que hi ha que recordar que tenen oficina a Ontinyent, a Xàtiva i a Alcoi, i també podem trobar-los a internet, capitalia.net, Capitalia amb K. I els amics de Capitalia ens poden ajudar si volem comprar o volem adquirir qualsevol immoble, o també vendre, per què no. Ells estan ahí per ajudar-nos en tot el procés o per buscar. Són aquests amics que ens poden portar per el bon camí en qualsevol d'aquests processos. Doncs en este dijous 30 de juliol tanquem aquest recorregut amb els càrrecs festers de les comparses d'Ontinyent. Avui ens acompanya una comparsa amb més d'un segle d'història. Parlem dels Moros Espanyols, fundada l'any 1920 i una de les grans referències de la festa. Enguany viuen un any molt especial, amb dos protagonistes que tindran un paper destacat en els actes més emblemàtics. Són Sergi García, ambaixador moro, i David Mateu, banderer moro. Amb ells anem a parlar durant els pròxims minuts de com estan vivint estos mesos i setmanes i dies previs amb emocions, també dels preparatius i també del nou logotip que s'ha creat per a l'ambaixada, inspirat en el llegat al moravit que uneix història, cultura i identitat d'una comparsa centenària. Els donem la benvinguda. David, Sergi, benvinguts, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Primer que res, Sergi, com va ser que sou ambaixador i banderer vosaltres? Vau ser vosaltres els que es vau llançar? Va ser la comparsa? Conteu-nos.
1: Bueno, pues esto de ser ambaixador és un somni que he tingut jo tota la vida, i quan va arribar el moment de pensar si tenia que presentar-me o no, no vaig pensar en ningú més que en el meu amic David, així al meu costat, i li vaig oferir el fet de presentar-se. I res, van haver uns mesos de dubtes de sí, que no, i al final pues, bueno, vam dir que som joves, que podem disfrutar-ho bé, que les nostres famílies estan ahí per apoyar-nos, els nostres amics també, i van dir, pues, estirem a la piscina, i això ho vam fer.
0: David, com vas agafar tu ese missatge de Sergi?
3: Pues al principi digueres que com no te ho esperes un poc, però Sergi ho tenia molt clar, de fet em va insistir un parell de vegades, però poc he d'analitzar-ho i parlant-ho en casa amb els meus pares i tal, vaig dir, per què no? Per què no ser jo el que siga l'abanderat moro dels Moros Espanyols? Entonces també em feia molta il·lusió i tenia moltes ganes, de fet estar amb el meu amic Sergi pues, és un plus añadit.
0: Vau parlar, com no, amb, ho deies abans, nomenaves a la família, a la comparsa, a l'esquadra. Heu tingut en tot moment aquest recolzament de tots?
1: Sí, a veure, el primer que res va ser les famílies. La veritat és que pues, bueno, no tots ho van rebre igual. Jo recordo ma mare que no ho tenia tampoc molt clar, que ella li feia més susto que a mi. Però bueno, quan una volta ells ja es van dir que van, també van parlar amb els nostres amics, tot això molt antes de presentar-nos. Per saber si ells han d'estar en nosaltres, és a dir, nosaltres volíem presentar-nos

0: però també volíem que la gent que tenim al seu voltant apoyara la idea i estiguera a nosaltres. A partir d'ahí, una vegada es van presentar també pues, en la junta de la comparsa i en el primer troc que ens ha tocat, en Quique Alves també, pues, han tingut pues, tot l'any de preparar coses junts, de tenir molt de contacte i tal, i la veritat és que s'han sentit molt recolzats tant per nostres amics, per la nostra família, per la junta i pel primer troc. La veritat és que pues, bueno, dona gust fer-ho així, sabent que pues, hi ha possibilitats que moltes voltes pues, hi ha sempre a lo millor dificultats o gent que pensa de formes diferents. Al final, pues, bueno, en les nostres formes de pensar hem intentat portar-ho tot de forma uniforme i la veritat és que bueno, nosaltres estem contents. No sé el resto del que diran, però nosaltres per lo menos estem contents.
1: David, quan Sergi diu els vostres amics, es referís a membres de la comparsa, de la vostra esquadra?
2: Sí i no, perquè nosaltres tenim un gran nombre d'amics dins de la nostra penya, però també tenim amics que són d'altres comparses o inclús que no són de ninguna comparsa. Entonces, este any mos ha servit per poder juntar a tots els amics, és de la comparsa, gent d'altres comparses i amics que no són de ninguna comparsa per poder disfrutar tot l'any junts, tots els amics.
1: Com s'anomena la vostra penya?
2: L'Ambiscà.
1: I per què? Eixa... Són curiositats que sorgissin a vegades, no? Per què aquest nom?
0: Pues bueno, nosaltres quan vam entrar a la comparsa tindríem, no sé si 16 o 7 anys, i la veritat és que sempre la nostra part de la taula pues, era un ambiscà. I sempre i diem, uau, us ambisquem, us ambisquem, tal, no sé què, i van dir, bueno, pues, el nom de la penya, pues, l'ambiscà. I així, no, així és el motiu.
1: L'ambaixada és un dels actes més simbòlics de les festes. Què representa per a tu, Sergi, ser la veu del bàndol moro davant de tot on tinyent?
0: Pues un orgull i una pressió prou important, perquè al final ser ambaixador és un càrrec que tota la gent en la que jo he parlat, que han passat per ahir, sempre és algo que s'espera des de fa, o sigui, s'espera de molts anys darrere. És un acte que tots els que hem sigut ambaixadors valorem molt, que sempre tenim esto de, buah, jo me'n recordo quan era xicotet, anar als meus pares a veure l'ambaixador, anar als meus avis i tal, com que és el ser ambaixador, jo crec que és un càrrec que va construint-se des de que és molt petit. I entonces això, o sea, per mi el poder formar part d'este llarga llista d'ambaixadors, per mi és un honor.
1: En el teu cas, David, ser el primer en obrir el bàndol moro com a banderat també pot suposar una responsabilitat. Com ho vius tu?
2: Sí, jo crec que Sergi i jo compartim la responsabilitat per parts iguals, que ara que ell siga el que tinga que parlar, millor per ell. però també és una responsabilitat per a mi i sobretot un orgull també per representar a totes les comparses i a tot el bàndol moro. De fet, també, pues, per exemple, mi abuelo també va ser l'abanderat en la comparsa Moros Espanyols i poder seguir representant a la família dins dels Moros Espanyols pues, també és un orgull i és molt emotiu.
1: Com esteu preparant el paper? Un paper tan exigent amb aquest text de Cervino? Esteu treballant ja fa mesos, setmanes, no?
0: Sí, bueno, fa anys quasi, perquè quan jo em vaig presentar, bueno, quan es van presentar els dos al final, pues ja venia en el text après. Però sí que és veritat que este any en José Luis, en Pepe, l'ambaixador cristià, hem tingut molts assajos. A pesar de que ja estava en Londres, pues hem tingut l'oportunitat de poder assajar molt. I bueno, crec que els dos hem anat creixent conforme anava passant l'any, hem anat creixent, hem anat millorant la nostra forma en la que declamàvem l'ambaixador, perquè el que és el text el teníem clar, però igual la forma, pues, en ajuda de molta gent, cada un de nosaltres s'ha buscat les seves ajudes i la veritat és que a dia d'avui cada volta que la fem jo mos note molta complexitat que sabem molt bé en quin moment un xilla més, l'altre descansa tal, com a que no sé, després de tant de temps notes molt el treball que hi ha darrere i tota la feina que han fet per poder arribar així.
1: Com porteu els nervis de l'ambaixada, de ser càrrec, de fer entrevistes? A tu t'estive gent més sol que altres vegades que hem fet entrevistes, no? Sí. Per altres qüestions. Com ho porteu?
0: T'he dit, sí.
2: Bueno, jo sí que estic un poc més nerviós. A mi aquestes coses com a que costen un poc més, però bueno, ja quan van passant els mesos vas fent entrevistes, actes, ja vas soltant un poc més, i ara que arriba al final pues, s'intensifica un poquet més ja tot i ja està tot ahí a flor de pell, perquè ja queden 20 dies pràcticament.
0: Jo en el meu cas també, o sea, sí que és veritat que de cara a parlar, com a que este any també en parla molt i també és com a que agafes més soltura, no? Però de cara als actes, estàvem parlant l'altre dia, que estem nerviosos però no tenim la mateixa pressió a lo millor que fa uns mesos. És a dir, creguem que lo més dur, o sea, lo més complicat de treball ja ha passat i que ara ja és més deixar-nos portar, disfrutar de lo que ens queda i este mes que mos queda, que ja és res, disfrutar-lo al màxim, que al final portem molt temps esperant-ho i ja mos toco.
1: Em parla de lo que és l'ambaixada, les ambaixades, que tindran lloc el dilluns, dia 24 d'agost, a la plaça Major, però què és el que teniu preparat en l'entrada de Moros i Cristians, en eixe colofó de l'entrada?
2: Pues al final, intentant poquet contar lo mínim, perquè sigui un poquet sorpresa, hem intentat representar un fet històric en el que diferents regnes dels musulmans s'enjunten per a combatir contra el cristià en una guerra en la que està guanyem, els moros. I res, i hem intentat que participi tota la comparsa, ja siguin menuts, majors, grans, tots els nostres amics, tota la nostra família, que participe tot el món i que la disfrute igual que nosaltres.
1: Uh-huh. Parlem del logotip de l'ambaixada. Està inspirat en els almoravits i en els mosaics geomètrics de la seva cultura. Com naix aquesta idea i què representa per a vosaltres?
0: Bueno, pues lo que es el logo, nosaltres no l'han fet, van fer un concurs intern en la comparsa i en la junta vam decidir que ell era el que més representava lo que estàvem buscant, també l'esperit de la comparsa i tal. Al final és molt similar al nostre escut, al nostre escut de la comparsa, que és com la lluna, la mitja lluna i una estrella. Entonces es una adaptació de ese logo a la família dels Almoràvit. Tinguen en compte que les estrelles que ells gastaven per als seus mosaics i tal eren de 6 puntes en comptes de 5, que és la que tenim nosaltres, i un mosaic en els colors de la nostra comparsa, que són el roig, el verd, el marró, també ficat el beige i el daurat. I bueno, este logotip l'ha fet la representant de festers de la nostra comparsa, que es diu el Bazorín, que també és membre de la Junta de la Comparsa i que també ens ha ajudat durant tot este temps a fer moltíssimes coses. Entonces també la veritat és que estem agraïts molt en ella per tota la feina que està fent amb nosaltres.
1: David, prèviament al que ve ja, no? I prèviament a la publicació, ha estat el mitjany fester, heu fet el Fava Fest i moltes altres activitats. Què ens podeu parlar? Què ens podeu contar de com ho heu viscut vosaltres? El mitjany, el Fava Fest, la publicació?
2: Pues la veritat és que ha sigut un any en el que no hem parat. O sea, ha sigut un mes en el que ens dedicàvem a preparar, final de mes, Fava Fest. Passava el Fava Fest, mig any, ficàvem a preparar-lo, mig any. Ha sigut un mes intenso, un any, de moltes activitats, molts actes, en el que ens hem disfrutat tots moltíssim. Ara has comentat, per exemple, el mig any, recorde el desfile, que te l'esperes, tens moltes ganes de que arribi, però en el moment que arriba, si no ho vius, o sea, bestial, va estar molt guapo. Després el fa més de moltes preparacions, moltes coses a tindre en compte, molta gent, que tot isquera bé, i al final arriba el dia i passa volant de lo ràpid que ho disfrutes i lo bé que t'ho passes.
1: Per a tu, Sergi?
0: Lo mateix que comentava David, al final sí que és veritat que ha sigut un any de cada dilluns pensar què mos toca la setmana que ve, què tenim que preparar, què faena tenim que fer, però bueno, al final el fet de gaudir-ho tant és com que la faena feta a gust no pesa, no? Respecte a la Fada Fes, jo tinc que dir que em van furtar la meva sudadera, una sudadera granate, si algú la té, per favor, que me la torne. No, però res, bé, i també comentar en mig any, per exemple, algo que mos van dir, nosaltres vam parlar també en Cisco, que va ser capità l'any passat, i mos va dir, el mig any és un acte molt xulo que no se ho esperareu i disfrutareu molt, i així no va ser. crec que els dos, com vam acabar, estàvem pletòrics de lo que havia passat i no sé, és increïble. Saps com que a qualsevol persona que estigui pensant si el fet de ser càrrec, jo l'animaria a ser-ho, perquè és que després és increïble. És increïble.
1: Parlem de la Setmana Gran. Quin és l'acte que espereu cada un de vosaltres? David, que esperes amb

0: emoció. L'embaixada, l'entrada, la baixada del Crist...
1: Tinc que triar soles uno?
0: Sí, o triant dos, vale, va. I cada un que representa per a tu.
1: Vale, pues triaria les ambaixades, òbviament, perquè he estat junt a Sergi, Pepet, Gonzalo, Galeana i Ricardo, molts assajos, veure com van millorant, com van fent, i al final pues, que estigui el teu amic representant a tota la comparsa i a tot el poble on tinguin, pues, ho esperen moltes ganes. I després, per no dir l'entrada, que també diria, vaig a dir la baixada del Cristo, perquè sempre és un acte que m'ha fet especial emoció, sobretot perquè en el carrer major al final sempre estava la meva família i els meus abuelos esperant-me. Entonces jo crec que és un acte que m'agrada molt i és molt emotiu.
0: Sergi.
2: Jo, en el meu cas, bueno, lo mateix. Al final, l'entrada jo crec que tot el món l'espera molt, però per mi el més important és l'ambaixada, però que he anat comentant avui també, tindre al costat a David, que portem tant de temps darrere, tindre a l'altre costat a Galeana, que també és com un pare per mi, que ha sigut este any el nostre protector fester, que el tenim portàvem sempre, se mos ha portat sempre a tots els puestos i mos ha cuidat molt. I tindre enfront a una persona com Pepet també, que té la mateixa passió per l'ambaixada que jo, i a Gonzalo, a Gonzalo i Ricardo també, per lo que deia Mateu, que al final hem fet tants d'assajos i ha sigut tantes coses de fer junts que al final, aquest moment, que és un moment com de nosaltres soles, és un moment molt xulo. I després també esperen moltes ganes, per mi la processó de gala del diumenge també és la que més m'agrada, pràcticament per lo mateix, perquè passava per casa també dels meus abuelos en Sant Domingo. I perquè és un acte que a mi, per mi és un país molt solemne i sempre l'he disfrutat molt.
0: Si parlem de la família dels càrrecs, que no vos he preguntat, què diríeu de tots, d'eixa amistat o eixa família que heu creat? Sergi.
2: És increïble, o sigui, és que vull dir, no es pot descriure en paraules, al final... tantíssima gent que som cada uno d'un lloc diferent i som tan heterogenis entre nosaltres, és tan raro que de repente tot el món siguem tan amics, perquè bueno, al final després sí que és veritat, pues, bueno, que no tots anem a tot, que algú no falla alguna cosa, però de 30 càrrecs que a tots els actes anem 20-25 persones, és algo que a mi em pareix insòlid. I en especial en els càrrecs més abanderats, capitans i tal, sí que han fet un vincle super gran, super fort, i és això, o sigui, dona pena que s'acabi ja, però també hi ha moltes ganes d'arribar al moment i poder disfrutar-ho tots i poder veure tota aquesta gent que hem vist durant tot l'any, veure-los passar el seu moment, a tots els primers trons, a tots els càrrecs al final, i és això, o sigui, és com que dona pena, però a la mateixa hora és com que tens ganes també de que aplegui el moment i de veure a tots disfrutar i disfrutar tu també en ells.
0: David, què significa per a tu formar part dels morros espanyols?
1: Moltes coses. Moltes coses, perquè jo vaig formar part dels morros espanyols quan era xocotet, per mon tío Rafa i mon tío Juan, i ja quan em vaig fer adolescent i tal, ho vam deixar, i em vaig tornar a incorporar després en l'Ambiscan en tot el grup d'amics. Entonces, el fet de tindre part de la família, tots els meus amics, que m'abuelo també ha sigut abanderat, i este any pues, poder unir totes aquestes coses, incluït, pues, per exemple, mon pare que no era fester, que també forma part de la comparsa, pues, és un privilegi. I després, parlant de tota la comparsa, tots han estat ahí, tots mos han apoyat, mos han preguntat si hem necessitat ajuda, i després pues, disfrutar tots junts, que crec que este any va ser inolvidable per a nosaltres.
0: Estàs emocionant,
1: sí. Sí, sí.
0: Pues vaig a continuar amb tu i després acabe, vale, amb vale. Sergi. Vull s'ha obert la venda de cadires i tribunes per a gaudir de l'entrada de moros i cristians el divendres.

0: que pot ser que es faci un poquet tard, que s'esperen perquè valdrà la pena i esperen que ho gaudisquen.
1: I Sergi, què els diries a la gent per a que tant festers com no festers, veïns d'Ontinyent com de fora, vinguin enguany a gaudir de les festes de moros i cristians?
2: Pues compartís lo que ha dit David, al final estes festes són molt grans. Jo soc fester també en Oliva i allí quan vas sempre veuen Ontinyent també com una referència. I crec que hem de ser conscients d'això i hem d'intentar valorar això i intentar fer-ho gran. És a dir, que ningú de fora vinga així a viatjar a algú d'Ontinyent que no li agraden les festes o que no les valora, perquè tenim algo molt gran, tenim algo molt xulo i que no es fan en molts llocs unes festes com les que es fan així. Entonces, jo animo a tot el món a que eixca als carrers també, a que vagi, s'han preparat en la Gran també, preparat l'Ajuntament i la Societat de Festers, han preparat activitats que no són ja només de comparsa, perquè moltes voltes es diu que la festa d'Ontinyent només és pas comparsistes i no és així, també n'hi ha altres opcions que es poden fer i es pot gaudir també de ser fester, de la festa sense ser fester. Jo, per exemple, els meus abuelos no han sigut mai festers i gaudien més que ningú. Entonces, són coses que n'ha que tindre en compte.
1: Sergi García, ambaixador moro, i David Mateu, banderer moro, moltíssimes gràcies i parlem en la setmana gran.
0: Moltes gràcies.
1: Deixem als càrrecs i, com no, saludem al nostre col·laborador, Quique Orquín. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, què tal?
1: Molt bé, encantats de tindre't una setmana més amb nosaltres. Quina és la peça que has preparat per al programa d'avui?
3: Anem a escoltar una marxa mora d'estes que són imprescindibles en les desfilades. A mos pares, de José Pérez Vilaplana. Mm-hmm. Evidentment, la peça està dedicada als pares de l'autor i es va composar a l'any 1959. Vale. Com a peça, és que, com hem dit en alguns programes, forma part d'aquesta acció que es produeix de manera... que es produeix en la música i dins de l'àmbit de lo que és l'harmonia, el ritme, que és el que va desencadenant poc a poc el que avui entenem com a marxa moro. Però té una coseta, aquesta marxa, que m'agradaria destacar, i és que la interpretació està només per la interpretació en carrer, perdó, està subjecta només a la Unió Musical de Cocentaina. És l'única que pot tocar esta marxa i és va ser el legat que va donar l'autor, José Pérez Vilaplana, per a que es preservara la peça. Clar, això pot presentar moltes discussions, uns a favor d'una cosa o a favor d'una altra, és a dir, preservar el legat tal com dedica l'autor o preservar la cultura per a que puga ser desenvolupada en tots els àmbits. És a dir, això és un tema que està sempre obert i està d'ahí, però a molts pares, com vos dic, és una peça des que fa alçar-te i disfrutar del dia de les festes.
1: Doncs anem a gaudir uns segons d'aquesta peça que has triat avui. Moltíssimes gràcies, Quique, i com els he dit a l'ambaixador i al banderer, ens veiem i ens escoltem en la setmana gran en els programes especials de Ràdio Ontinyent.
3: Ahí estarem.
1: Gràcies.
3: Bon estiu a tots.
1: Igualment, adéu. Tanquem aquesta festa amb els nostres amics de Capitàlia. Recordeu que estan a Ontinyent, Xàtiva i Alcoi, i també a capitalia.net, a internet, Capitàlia amb K, que ens este recorregut de ser festa i també ens acompanyaran, com no, en els programes especials de la Setmana Gran de Festes.

0: tienes cita en el Circuito Albaida con el campeonato Slalom Nocturno. Entradas populares y niños gratis. Patrocinan Champs Power, Escudería Bengala, Ayuntamiento de Albaida y Federación Valenciana de Automovilismo.
1: ¿Quién pone un villancico en verano?
2: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
3: ¿Ya estàs preparat per a les festes d'Aielo? Mira, que cal agafar forces. Perquè de l'1 al 4 d'agost esclaten les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Entrades espectaculars, la conquesta del castell i molta, molta diversió. No deixes que t'ho conten i vine a viure-ho.
4: Al restaurant The Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant The Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
5: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.

0: I al programa d'aquest dijous seguim parlant de festes, perquè, com hem dit ja les últimes setmanes, comencen a arrencar totes aquestes festes dels municipis de la nostra comarca. Les festes patronals de Benicolet ja estan en marxa. El poble viu estos dies amb els carrers plens de música, pólvora, tradició i retrobaments, encara que els dies grans estan encara per arribar. Les comparses ultimen els preparatius perquè tot estiga a punt per als actes més esperats i enguany una de les grans protagonistes és la comparsa Pirates, que ostenta la capitania. Per conèixer com s'estan vivint aquestes festes, què suposa assumir una capitania i com es prepara tot un poble per als seus dies més intensos, ens acompanyen l'alcalde de Benicolet, Ivan Martínez. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Esteban. Així estem un any més per promocionar el nostre poble, promocionar la nostra gent, els carrers d'enguany a les dos capitanes de la Fira Pilates, i enguany estem dirient d'enhorabona perquè tinguem festers i festeres. Festeres de la Puríssima i festers de la Divina Aurora.
0: Doncs també saludem a aquestes dos capitanes, Araceli Carcelén i Elisa San Juan. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Esteban.
0: I a dos festers, un fester i una festera, José Moncho i Marina Bataller, benvinguts també. Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Comence per tu. Com deia, les festes ja han començat. Quin ambient es respira aquests dies pels carrers de Benicolet?
1: Pues Esteban, tot el mes de juliol fem un mes cultural. Procurem que tots els caps de setmana tinguem activitats. Aquestes activitats que fan, pues que la gent isca de casa, la gent es retrobe i juntar-se. Ja des de la setmana passada, crec que era el dissabte de neu, van començar ja en el pregó de festes. El pregó de festes dels moros i cristians. Es presenten totes les filaes i, com no, les capitanes que vostès tenen este any la capitania a la Fira Pilates, en este cas capitanes, que són Elisa i Araceli. I a partir d'ahí ja no parem hasta el divendres, que comencem el divendres dia 31 de juliol, és la vespra de festes.
0: Demà divendres 31 de juliol és ixa vespra de festes, on podríem dir que es pren la metxa i ja va tot a foc seguit durant uns quants dies, no?
1: Així és, Esteban, així és. El divendres ja és la xispa. Comencem la vespra i els protagonistes són els nostres festers i festeres. Enguany tinguem un grup de joves molt extens, són moltes persones. Es donen les gràcies, l'enhorabona per voler-se fer càrrec d'aquestes festes. El dissabte és el dia gran dels moros, és la desfilada dels moros i cristians, i després ja comencem tres dies de les festes patronals de processons. Diumenge a la Puríssima, el dilluns a la Divina Aurora, i el dia gran tanquem ja les festes de missa, diríem, en el dia del Cristo. A partir d'ahí comencem una setmana cultural, perquè Benicolet és un poble menut, però

0: tinguem de tot. La Setmana Cultural, nosaltres tinguem molt arrelada la, lo que és la pilota valenciana a raspall. Tinguem un carrer de 3 dies de torneig de pilota valenciana a raspall, que fa molts anys que està fent-se, i a tanquem el diumenge dia 9 en la partida de pilota femenina. Durant aquesta setmana hi ha actes per xiquets, hi ha actes per gent més gran, hi ha actes esportius com la pilota, i també celebrem el dia dels majors, el dia dels jubilats i pensionistes. I ahir ja pues, estem, sí, com tu dius, comencem ja i en una setmana no parem, no parem, no parem.
1: Anem a parlar amb les dues capitanes, Araceli, abans que res, enhorabona, Araceli i Elisa. Com esteu vivint estos dies previs a els actes grans?
2: Pues la veritat, bueno, gràcies antes que tot. La veritat que superbé, vull dir, molt emocionades, molta feina, ens reunim totes i acabem els preparatius, vull dir, en companyia de totes, xiquetes i majoretes, o sigui, les adultes.
1: Elisa, com és això de que sou dos capitanes?
3: Pues resulta que nosaltres ens juntem des de tota la vida, Araceli és com si fos Matia, pràcticament m'ha criat, entonces una volta estàvem sopant i ens tocava capitania, estàvem parlant d'això i vam dir, va, pues jo volia ser capitana, entonces ma mare no volia ser, i jo li vaig dir a Araceli, vols que siguin capitanes? I pues entonces va caure lo de la capitania i han caigut les dos.
1: I què representa per a vosaltres, Araceli, el representar a tots els moros i cristians, o ser les capitanes de la Fira Pirates?
2: Pues la veritat és que és un orgull. És un orgull ser capitanes, i perquè ens agrada molt jo la festa.
3: Molt de convoi, n'hi ha en tot, molt.
1: I parlem amb els festers, fester i festera. Com esteu vivint aquestes festes en les quals s'heu fet endavant per ser festers, José?
4: Bueno, pues tot va començar pues, farà un any, ara en setembre, que és unes quintes més majors que jo sóc el més menut, ens van dir, bueno, anem a reunir-nos i anem a ajuntar-nos i anem a tirar unes festes avant. Ja feia uns quants anys que no hi havia festers, i al ser un poble que les quintes són molt menudes, doncs ens van tindre que ajuntar tots. I res, han fet un grup molt, molt, molt bo i molt sa, i durant tot l'any hem estat preparant mitjançant molts actes per al poble, aquestes festes, i ara res, ja queda disfrutar-ho tot. Ara estos dies estem passant-los ja a la fresca totes les nits, i ara ja pues, queda disfrutar.
1: Marina, eixa implicació que nos, José, que heu posat els i les joves, clar, durant tot l'any hi ha molta feina, molts preparatius, suposa que anar venguent loteries també, l'anar demanant per a oferir unes molt bones festes, no?
5: Correcte, com ha parlat el meu company José, som un grup de joves de 20 persones, i la veritat que també som molt quintes des del 1998 fins al 2008. Entonces també el que ens ha facilitat molt és que al ser tantes persones i de diverses quintes ens han pogut organitzar, anem a dir mitjanament bé, perquè és de més experiències que hem repetit com anteriors anys que tornem a ser festers, hem tingut un poc més d'experiència i hem pogut manejar-ho tot. Però ha sigut un grup que hem intentat tots tirar del carro, i sobretot hem fet poble. Després de tantes activitats i actes, sopars, vendre loteria, també el que hem fet és conèixer molt millor a les altres persones. I antes passaves pel carrer i a lo millor pues, saludaves algun fester, en este cas, i ara no, ara te pares, fas la xerra, anem a dir, està tota la vida.
1: És molta responsabilitat, José, l'organitzar unes festes?
4: Bueno, sí que té els seus moments més de passar-te-ho bé i tot, però sí que hi ha moments pues, que t'has de sentar, tens que veure preus, pressupostos, anar a comprar així i allà. La majoria tenen cotxe, que no és com tots els altres anys, que pilla tots els festers molt joves i sí que s'ocupen més els pares. Però res, com ha dit Marina, som un grup molt gran, i si ens assentem i ho parlem bé, està tot fet.
1: I Ivan, com es combina amb moros i cristians, ajuntament, parròquia, festers, festeres?
0: Com es combina? Què vols que el digui, Esteban? Seguim un poble menut i el que tinguem que fer en els pobles menuts, i en aquest cas jo parlo de Benicolet, tots

0: Tots a la vegada. És el més important, anar tots a la vegada. Jo, en un principi, quan van acabar les festes l'any passat, no hi havia festes per a un guany. Va ser una reunió en la capitania, després ja em vaig reunir les festes, i sempre des de l'any ajudem en tot el que faci falta, de veritat. Perquè és el que t'he dit, som un poble venut i entre tots hem de tirar el poble endavant. Tant en les festes com en altres coses.
1: Araceli, què ens pots contar del que esteu preparant per a l'entrada de Moros i Cristians?
2: Pues bueno, la veritat és que estem preparant un montó de cosetes i... Ai, perdó.
1: El constipat amb els aires acondicionats, sí. La calor...
2: Sí, sí, la veritat que sí, és nervis i gitar-nos tard... Pues res, la veritat és que estem fent uns preparatius molt bonics, estem, vull dir, serà una capitania molt bonica, portem cosetes molt xules, esperem que tots els agrade, i res, i la veritat que, pues això, fer poble i estar, vull dir, tots units.
1: Elisa, quin és el moment que esperes amb més il·lusió?
3: Pues més que res, veure a tota la família i tot, i veure com és la seva reacció al veure-nos dalt de la carrossa, perquè és com tot una sorpresa, no han dit absolutament res, ni del traje, ni de com serà la carrossa, no sap ningú, entonces, no sé, va veure la sorpresa de tota la capitania, de tota la família, i també la il·lusió de tot el que són les festes.
1: Uh-huh. José i Marina, quin és l'acte de totes les festes que a tu, José, que més t'agrada o que més esperes amb il·lusió?
4: Bueno, jo enguany, al ser fester, ja és el segon any que estic desfilant en la meva comparsa, entonces, i al ser músic també, per a mi l'entrar és el dia que més disfrute, perquè no sé, és dels dies de l'any que més ple veus el poble de gent que venen a festes i de tot, entonces jo crec que aquest és el dia que més disfrute jo.
1: Quina és la teva comparsa?
4: La meva és dels Càbiles, que ja té un anyet.
1: I tu, Marina, què esperes amb més il·lusió? Quin és l'acte que més t'agrada?
5: A mi des de sempre m'agraden els passacarrers. Opine, i per un dels motius que nosaltres hem sigut festers, opinem sempre que quan hi ha festers en el poble és plena. Hi ha més alegria, els cosins, ja ve algun familiar d'algun altre poble d'alredor, a vore't, venen els teus amics, i vulguis o no, quan hi ha festers, la gent del poble anima més a eixir, ai, doncs anem a veure els festeros. Jo crec que els passacarrers és quan més bonic es veurà tot, tant pel dia com per les nits, i les provessons, la veritat, que lluixen més.
1: Ara, el que estàs comentant, com es viuen els nervis en aquesta replegada de festers, quan arriba el moment, José, de replegar-te a tu?
4: Bueno, pues jo que mai he sigut fester, també és un moment que espero moltes ganes. Ara suposo que molta emoció i, bueno, tinc moltes ganes, la veritat.
1: Uh-huh. Tu, Marina?
5: Jo, el nervis, també, però, bueno, esperem de que... Com ara n'hi ha xics i xiques, jo en el meu any no n'hi havia xics, entonces aquesta sensació era un poc diferent. Però ara que n'hi ha xics, de la festa i el comboi és diferent, perquè ixes amb ells i moltes més festeta.
1: Per als que estiguin escoltant-nos ara de la resta de la comarca, que pot ser que alguna vegada hagin anat a les festes de Benicolet o no hagin anat a les festes de Benicolet, què els diríeu? Què tenen de diferent les festes de Benicolet, les festes patronals, de la resta de les festes? Marina.
5: Lo que tenen diferent és que, a pesar de ser un poble molt xicotet, jo crec que particularment, i crec que és que estem tots en esta taula, opinem que fem molt bones festes, perquè sempre intentem els dies centrals, com és el dia del Cristo, que és el dimarts, el divendres i el dissabte, portem bones orquestes, sempre tinguem a una capitania que munta una espectacular capitania en molts ballets, en cavalls, en carrosses, com havien dit, per a la capitania i les provessons. Les provençons, la del dimarts, és molt bonica, sempre porten coronetes, o des de que jo tinc memòria o coneixement, poden dir que porten coronetes, i és un acte molt bonic quan a última hora, quan tanquen les festes, quan entra el Cristo a la església, en les coronetes de fondo tocant, jo crec que parle per mi, però podria parlar per la majoria de la gent del poble, és molt, molt emocionant. I la veritat que és un bon tancament de festes, i per a rematar, tinguem el castell i després tinguem una bona orquestra, que sempre n'hi ha que dir que sempre estem del poble.

0: i és un bon moment per a tancar, perquè parles en persones, tan juntes en persones, del que te puguis imaginar. Molt bonico.
1: Elis, definir les festes del teu poble?
2: Buah, és més tot el convoy i tot. A mi m'agrada molt el d'eixir de morts, perquè sóc una persona que m'agrada tot això, però jo definiria les festes del poble com a il·lusió i convoy, més que res. T'ajuntes amb molta gent, que ja fa, per exemple, molts anys que no veus perquè venen a vore't, o t'ajuntes amb les teves amigues soles de la fila, que, per exemple, pot ser que soles vinguin pa moros, que visquen junt i vinguin pa moros. Entonces, és més l'ajuntar-se amb la gent i tot.
1: Ivan, si tingueres que convidar algú que no coneix Benicolet, què li diries perquè s'acosta estos dies?
3: Com tu has fet la pregunta abans, què definirien a Benicolet les festes? Vaig a contestar-te, Esteban. Les festes de Benicolet són úniques. Com les de Benicolet, i més que avui tinc ací, estem ací, sentats tots, a representants de les nostres festes de l'any 2027, són úniques. Són úniques i especials. Què diria la gent? En este cas diria a representants de festes i festeres i a les filades de moros i cristians i a la capitania i a les capitanes que disfruten d'aquestes festes, que és el seu any, que disfruten i que ho tinguin després una vegada passen festes en el record, cada acte, cada moment, perquè les festes són úniques. Passen volant, la veritat, passen volant. Que disfruten. Als veïns del poble, a les veïnes i als veïns del poble, que isquen al carrer, que isquen a disfrutar, que isquen a la fresca, que isquen a cada acte que fem, que els actes estan per disfrutar-se i per viure's. I a la resta, pues, que estos dies Benicolet obri les portes, no estos dies, Benicolet té les portes obertes, que vinguin a visitar-nos, que estan convidats a les nostres festes, que els esperem.
1: Araceli, convida, i després José, convida els oients de Ràdio Ontinyent i de tota la Vall d'Albaida a acostar-se a Benicolet i viure amb vosaltres els dies grans de les festes.
4: Pues res, que vinguin, que nosaltres, com ha dit Ivan, tenen les portes obertes i és que són úniques, o sigui, les festes tant ja les patronals, o sigui, les que fem de les provessons, capitanies, el Dia dels Moros, són úniques. Tenen que vindre a veure-ho perquè són especials.
1: José?
5: Sí, jo penso que són unes festes en les que, sigues d'on sigues, pots sentir-te molt acollit. Vages a la càbila que vages, al local que vages, sempre vas a estar servit i res, i en moltes ganes també de que vinga molta gent.
1: Doncs des d'esta nit, amb el concert de la banda de música, i durant uns quants dies ens esperen a Benicolet, i hi ha que dir que tota la programació es pot consultar a les xarxes socials de l'Ajuntament de Benicolet. Ivan Martínez, Araceli Castellén, Elisa San Juan, Marina Batalló, bones festes i moltes...
3: Moltes gràcies, Ivan, com sempre.
4: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
6: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
7: Arriba agost i Otos batega més fort que mai. De l'1 al 8 d'agost, viu les nostres festes patronals. Dies grans de cultura, esport, tradició i rebet les úniques on mana la germanor. T'ho conten. Consulta tota la programació a les nostres xarxes socials. Regidoria de Festes. Ajuntament d'Otos.
8: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
9: Jefe, ¿un nomikai?
10: ¿Un nomiké?
9: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
11: En Satibala Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Gio 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Satibala, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Gio 9, Xàtiva.

Així posem el punt i final al programa de Weedy Jous, 30 de juliol. Emplaçant-vos al programa de demà des d'Aielo de Malferit. En directe estarem dedicant tot aquest programa des de les 12:20 fins a les 2 de la vesprada gràcies a la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit dedicat a les seues festes. Bona vesprada. En un momentet, hora 14.

0: Y ya saben que AEMET ha establecido para hoy en el interior de la provincia de Valencia el aviso naranja porque las temperaturas máximas pueden llegar a 40 grados en estas próximas horas. También hay aviso amarillo en el norte de la provincia de Alicante y el sur de la de Valencia. Ahí las máximas se quedarán sobre 37. Y mañana vamos a tener un panorama muy parecido, también con aviso naranja y amarillo en estas mismas zonas dentro de esta jornada de ola de calor que estamos viviendo en la comunidad valenciana y que irán subiendo las temperaturas hasta el domingo. Escucha la cadena SER, son las 2:17 de la tarde.
1: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
2: Bona vesprada, avui és dijous, és 30 de juliol. La calor extrema continua passant-nos factura. Vivim dies en què qualsevol descuit pot acabar convertint-se en un incendi. Ha passat avui, allà lo de Malferit. I en què les restriccions formen ja part del nostre dia a dia per evitar mals majors. La prudència és, més que mai, la millor eina davant unes jornades marcades per les altes temperatures, eixa vista taronja acabat d'esmentar, i un risc d'incendi molt elevat. Però fins quan durarà aquesta situació? De segur que tot l'estiu. L'onada de calor no ho sabem. Millor li preguntem a Noelia García, desde la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Buenas tardes. Hoy jueves, día caluroso con altas temperaturas en plena ola de calor. En zonas del interior se podrán alcanzar los 38-40 grados. Hoy los termómetros marcarán máximas de 31 grados en Valencia, 35 en Gandía, 39 grados en Chátiva y 40 grados en Ontinyent y en Requena. Durante esta tarde, cielo despejado y ambiente soleado con viento moderado en la costa. Mañana viernes, temperaturas con pocos cambios. 41 grados en Ontinyent, 40 en Requena, 38 grados en Chátiva, 35 en Gandía y 31 grados en Valencia. También será un día soleado con cielo poco nuboso, aunque algo turbio con la entrada de Calima. Mucha atención por la tarde en el interior de la provincia. Se formarán nubes de evolución y no se descartan chubascos y tormentas con fuertes rachas de viento. Temperaturas mínimas de 23 grados en la capital y 22 en Requena. Es una información de AEMET.
2: En aquests moments la temperatura Ontinyent és de 36 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 32 i els 37. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 34 a Atzeneta d'Albaida i 35 a Bèlgida. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
4: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
5: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
4: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
5: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
2: El Consorci Provincial de Bombers de València ha donat per controlat un incendi de vegetació declarat fa dues hores a Aielo de Malferit, en el qual han intervingut dues dotacions del Parc d'Ontinyent, bombers forestals de la Generalitat i personal tècnic del Consorci. Esteban Arroyo, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Tomàs.
2: L'alcalde, Cristian Verdú, en declaracions a Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, ha explicat que el foc s'ha originat en una zona agrícola quan una persona estava utilitzant una desbrossadora, una activitat prohibida amb l'actual situació d'alerta 3 per risc extrem d'incendis.
6: Segons ha detallat, la màquina, en escalfar-se, va provocar el foc que només va afectar terrenys agrícoles i no va arribar a la massa forestal gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergència.
7: Ha sigut en una àrea agrícola. El home major, tota la bona voluntat, segons diu, no, pues, estava intentant fer com un tallafoc al voltant de on té la llenya perquè s'anava de viatge i bueno, no ha tingut una altra ocurrència que agafar la desbrossadora i el que li s'ha calentat i el deixar-la en terra, descansar la pinotxa i bueno, el dany no ha sigut més que el seu marge, afortunadament.
6: Verdú ha aprofitat per recordar que amb les altes temperatures i el risc extrem d'incendi estan totalment prohibits aquest tipus de treballs a la màxima prudència.
2: Estem en risc d'incendis forestals i, a més, el Centre de Coordinació d'Emergències manté l'alerta taronja per altes temperatures.
6: En conseqüència, l'Ajuntament de l'Olleria ha informat que, com a mesura preventiva, queden suspesos els dos torns d'aquagym previstos a les 2:15 i a les 7 de la vesprada, així com la ruta senderista a la creu programada per a aquesta vesprada.
2: Més qüestions. Tornem a l'àmbit local. L'Ajuntament d'Ontinyent celebra avui a les 7 de la vesprada el ple ordinari del mes de juliol amb una sessió carregaeta d'assumptes de caràcter social, urbanístic, econòmic i polític.
6: Entre els punts més destacats figura la reorganització del centre de formació del Museu del Tèxtil, l'acceptació de la reversió de la sessió d'ús i l'aprovació inicial del reglament que regularà el seu funcionament. A més, es debatrà la cessió gratuïta de diverses vivendes municipals a Diem i de dos immobles a Inclou-Tea, així com una modificació de crèdit, un reconeixement extrajudicial de crèdits i diversos expedients urbanístics.
2: La part política del ple sí que estarà marcada per 6 mocions dels diferents grups municipals.
6: El Partit Popular plantejarà propostes sobre la millora dels carrers, la creació d'un visor municipal d'obres i la recuperació del programa Ontinyent et beca. Compromís defensarà una iniciativa per impulsar l'habitatge públic i declarar Ontinyent zona tensionada. El Partit Socialista presentarà mocions sobre la protecció del Pou Clar i contra la retallada de les ajudes de l'IVAC a l'àrea industrial, mentre que Vox demanarà la retirada de l'augment de les tarifes i sancions de l'oro.
2: I del ple local ens anem al ple provincial. La Diputació de València ha aprovat una inversió de prop d'1,2 milions d'euros per a completar la museografia del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a Ontinyent. Això ja ho sabíem, però les novetats arriben de la veu del director de l'Etno, Joan Seguí, que ha explicat a Ràdio Ontinyent que aquest projecte és fruit del treball conjunt desenvolupat durant els últims anys entre el museu, l'Ajuntament i la Fundació del Museu del Tèxtil.
6: Seguí ha destacat que la museografia permetrà donar contingut als espais positius amb recursos audiovisuals, interactius i peces patrimonials, oferint un recorregut que explicarà la història i la importància de la indústria textil valenciana.
8: Creem el discurs, un discurs, una història en tres dimensions dins, i és una història que ha de ser atractiva, que ha de ser moderna, que ha de ser identitària, que li ha d'agradar, és un equilibri, a vegades difícil, li ha d'agradar i ha de ser suficient per a la gent que ho ha viscut, la gent del, en este cas d'Ontinyent o de la comarca, que coneixen moltíssim perquè ha sigut la seva vida. Ens enganyem i està en l'ambició nostra que sigui una història internacional.
6: Pel que fa als pròxims passos, ha avançat que ara s'iniciarà la licitació dels treballs de museografia i una vegada executats, el museu podrà afrontar la seva fase final abans de l'obertura definitiva al públic.
8: Imagina que la més especialista és la licitació i quan aquesta licitació es resolga tinguem una empresa que concrete el disseny museogràfic que s'ha fet, és només produir. Home, jo espero que per la primavera del 2027 això ho puguem tindre. Seria l'objectiu, poder tindre el museu amb les portes preparades per obrir i rebre públic en la primavera del 2027. No sé, afinar-te més, perquè aquestes coses sempre, òbviament, són coses complexes i demés, però jo crec que la primavera del 2027 és un objectiu realista.
2: I en menys d'un minut ens centrem.

0: en el món rural i també en el canvi climàtic. 2:24.
1: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança amb de malalts crònics d'Ontinyent. Amb Co treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a l'estona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. Amb Co, cuidem persones, millorem vides.
0: La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida impulsarà un nou model de resiliència rural i adaptació al canvi climàtic gràcies a una ajuda de la Diputació. El projecte inclou mesures de prevenció intel·ligent d'incendis, recuperació de sòls degradats, educació ambiental i la creació d'un Living Lab, un espai on universitats, empreses i administracions treballaran conjuntament per desenvolupar i provar solucions innovadores.
3: La iniciativa forma part del programa d'innovació de la Diputació que finançarà l'execució dels projectes durant 2026. En tot s'han redactat 13 iniciatives en diferents mancomunitats valencianes orientades a afrontar reptes com els incendis forestals, l'eficiència energètica, la mobilitat o el desenvolupament econòmic del territori.
0: Municipi per municipi, a Agullent l'Ajuntament ha finalitzat les obres de millora del Parc de la Font Jordana, una actuació que ha suposat una inversió de prop de 100.000 euros finançada per la Diputació i el Consistori.
3: Els treballs han permès rehabilitar les bases d'aigua per evitar fuites, ampliar el camí que connecta les zones esportives i renovar completament la pista multiesportiva, que ara compta amb noves cistelles de bàsquet, porteries de futbol sala i miniporteries. Escoltem a l'alcalde Pau Muñoz.
4: Creiem que amb aquesta actuació continuem treballant per oferir uns espais públics de més qualitat, accessibles i com no sostenibles perquè tota la ciutadania pugui gaudir d'ells.
0: I afegim que aquest Ajuntament ha rebut el vistiplau també de la Diputació per a finançar les obres del futur edifici de la Biblioteca Municipal Ramon Aro Esplugues. La institució provincial aportarà 436.000 euros, als quals el consistori sumarà més de 108.000, fins a completar una inversió de més de 500.000 d'euros.
3: La nova biblioteca s'ubicarà en un immoble del carrer Major, adquirit prèviament amb finançament també de la Diputació, i oferirà unes instal·lacions més amplis i accessibles. A més, l'edifici també acollirà la Junta de Festes de Moros i Cristians i diferents espais per a reunions i activitats de les associacions locals. De nou, l'alcalde d'Agullent.
5: Creiem que la nova biblioteca ens permetrà també disposar d'un espai més ampli, modern, crec que també accessible i adaptat a les necessitats actuals, però també no sols de biblioteca, sinó també d'un espai cultural i associatiu que donarà cabuda a les nostres entitats.
0: I l'Estiu Jove de Bocairent reprendrà la seva programació durant el mes d'agost després de les activitats celebrades al juliol. La iniciativa oferirà una desena de propostes dirigides a la infància, l'adolescència i la joventut, amb activitats com les parades esportives i infantils, cine d'estiu, un autobús a les festes d'Alfafara, un torneig de cartes, contacontes i tallers a la bibliopiscina.
3: El regidor Sergio Gandia ha destacat que aquesta desena edició ha tingut èxit en anys anteriors amb novetats i ha avançat que la cloenda prevista per a l'11 de setembre es celebrarà a la piscina municipal amb grans inflables aquàtics. L'escoltem.
6: Animar a tot el món a passar o a participar de les activitats que programem des de la regidoria de joventut, per la infància, adolescència i joventut. I res, que moltes gràcies també pel suport a totes i tots, que sense vosaltres...

0: La Ventana, con Marta del Vado.
1: Radio Ontinyent.
2: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
3: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbengineers.com.
4: Cariño, ¿duermes?
5: ¿Con este calor?
4: ¿Y si abrimos la ventana?
5: Ya está abierta.
4: ¿Y si ponemos el ventilador?
5: Ya está puesto.
4: ¿Y si cambiamos el colchón?
5: Eso podría funcionar.
6: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
7: A Aielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho veurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 2:20 a 2 del migdia, no et perdis el Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades de l'estiu. Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. En directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
8: Hi ha notícies que només són possibles gràcies a tu.
9: La Cadena Ser revalida su liderazgo.
8: Segons l'últim EGM,
9: esta ràdio, la SER,
8: Ràdio Ontinyent Cadena SER i los 40 Ontinyent són les emissores líders a la Vall d'Albaida.
9: Sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento.
8: Amb més de 18.000 oients diaris.
9: 18.000 oients diaris.
8: Gràcies per triar-nos per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
10: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
11: Temps estable i temperatures en lleugera sensació Ontinyent.
12: Els municipis de la nostra comarca.
8: Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
13: Són bones notícies.
8: Un equip líder.
9: Una vez más, muchísimas gracias.
14: Hola, esto te interesa.
15: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
14: ¿Y lo del sorteo?
15: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en LíneaDirecta.com.